invest in the precious minerals. My AM wall, I am coaching. Now, see, can't call it up. Minim the America 0506 706 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506 681 0506